RTR, ilja mardè finjan alas setang els cifonas iva d'ilja 1962 musica on edia avant curt en album nov els ins canoscilier usheia Rolling Stones.